Se va a bord, van un estil, van a finestra, si t'has curt aperta. Quan mena d'aix vint, van a finestra,